Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tu corpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle la alegría a cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, l'assís de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 7a edició de la Fira del Tomàquet. Un mes després d'acabar la primavera i entrada a la temporada de tomàquets, l'espai de la fàbrica s'ha omplert amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i que el prestigi que té, està passant per moments difícils. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va recalcar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer.
2: Primer tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha d'haver un canvi a nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat i a partir d'aquí que els recursos públics de la PAC que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Un missatge d'Ordeig que empenta crear polítiques a favor d'aquest sector, el qual, com expressa el conseller, cada cop es veu minvat a causa de les dificultats burocràtiques i regulatòries. Unes jornades que, a banda de la visita governamental, també van tenir espai per la cultura, amb el vermut musical i concert en directe de l'artista gironina Paula Frey. A partir d'avui, 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuen afectats per les obres d'asfaltat. La primera fase de millora s'allargarà fins al 24 de juliol en els trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins al carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Posteriorment, hi haurà una segona fase del 27 al 31 de juliol que afectarà el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o a principis d'agost. En aquesta data està prevista la reobertura que es podria reobrir l'equipament. Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa que amb l'espera que reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques però sense afectacions del servei. Ho ha explicat l'Ajuntament en les seves xarxes socials. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova oportunitat per rebre consultes. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades, amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuarem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouran entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35. L'ambient continuarà encara més càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 7a edició de la Fira del Tomàquet. Un mes després d'acabar la primavera i entrada a la temporada de tomàquets, l'espai de la fàbrica s'ha omplert amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i que el prestigi que té, està passant per moments difícils. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va recalcar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer.
2: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha d'haver un canvi a nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat i a partir d'aquí que els recursos públics de la PAC que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Un missatge d'Ordeig que empenta crear polítiques a favor d'aquest sector, el qual, com expressa el conseller, cada cop es veu minvat a causa de les dificultats burocràtiques i regulatòries. Unes jornades que, a banda de la visita governamental, també van tenir espai per la cultura, amb el vermut musical i concert en directe de l'artista gironina Paula Frey. A partir d'avui, 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuen afectats per les obres d'asfaltat. La primera fase de millora s'allargarà fins al 24 de juliol en els trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins al carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Posteriorment, hi haurà una segona fase del 27 al 31 de juliol que afectarà el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o a principis d'agost. En aquesta data està prevista la reobertura que es podria reobrir l'equipament. Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb l'espera que reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions al servei. Ho ha explicat l'Ajuntament a les seves xarxes socials. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova oportunitat per rebre consultes. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades, amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuarem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouran entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35. L'ambient continuarà encara més càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 7a edició de la Fira del Tomàquet. Un mes després d'acabar la primavera i entrada a la temporada de tomàquets, l'espai de la fàbrica s'ha omplert amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i que el prestigi que té, està passant per moments difícils. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va recalcar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer.
2: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha d'haver un canvi a nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat i a partir d'aquí que els recursos públics de la PAC que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Un missatge d'Ordeig que empenta a crear polítiques a favor d'aquest sector, el qual, com expressa el conseller, cada cop es veu minvat a causa de les dificultats burocràtiques i regulatòries. Unes jornades que, a banda de la visita governamental, també van tenir espai per la cultura, amb el vermut musical i concert en directe de l'artista gironina Paula Frey. A partir d'avui, 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuen afectats per les obres d'asfaltat. La primera fase de millora s'allargarà fins al 24 de juliol en els trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins al carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Posteriorment, hi haurà una segona fase del 27 al 31 de juliol que afectarà el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o a principis d'agost. En aquesta data està prevista la reobertura que es podria reobrir l'equipament. Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa, amb l'espera que reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques però sense afectacions al servei. Ho ha explicat l'Ajuntament a les seves xarxes socials. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova oportunitat per rebre consultes. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades, amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuarem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouran entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35. L'ambient continuarà encara més càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 7a edició de la Fira del Tomàquet. Un mes després d'acabar la primavera i entrada la temporada de tomàquets, l'espai de la fàbrica s'ha omplert amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i que el prestigi que té, està passant per moments difícils. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va recalcar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer.
2: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això ja ve un canvi. A nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Un missatge d'Ordeig que empenta crear polítiques a favor d'aquest sector, el qual, com expressa el conseller, cada cop es veu minvat a causa de les dificultats burocràtiques i regulatòries. Unes jornades que, a banda de la visita governamental, també van tenir espai per la cultura, amb el vermut musical i concert en directe de l'artista gironina Paula Frey. A partir d'avui, 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuen afectats per les obres d'asfaltat. La primera fase de millora s'allargarà fins al 24 de juliol en els trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins al carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Posteriorment, hi haurà una segona fase del 27 al 31 de juliol que afectarà el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o a principis d'agost. En aquesta data està prevista la reobertura que es podria reobrir l'equipament. Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa, amb l'espera que reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques, però sense afectacions del servei. Ho ha explicat l'Ajuntament en les seves xarxes socials. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova oportunitat per rebre consultes. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades, amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuarem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouran entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35. L'ambient continuarà encara més càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fugots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma mena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fugots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 7a edició de la Fira del Tomàquet. Un mes després d'acabar la primavera i entrada a la temporada de tomàquets, l'espai de la fàbrica s'ha omplert amb més de 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i que el prestigi que té, està passant per moments difícils. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va recalcar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer.
2: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha d'haver un canvi a nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat i a partir d'aquí que els recursos públics de la PAC que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Un missatge d'Ordeig que empenta crear polítiques a favor d'aquest sector, el qual, com expressa el conseller, cada cop es veu minvat a causa de les dificultats burocràtiques i regulatòries. Unes jornades que, a banda de la visita governamental, també van tenir espai per la cultura, amb el vermut musical i concert en directe de l'artista gironina Paula Frey. A partir d'avui, 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial La Borda es veuen afectats per les obres d'asfaltat. La primera fase de millora s'allargarà fins al 24 de juliol en els trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins al carrer Cerdanya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Posteriorment, hi haurà una segona fase del 27 al 31 de juliol que afectarà el carrer Barcelonès entre els carrers Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Cerdanya. Les obres de remodelació de l'estació d'autobusos acabaran a finals de juliol o a principis d'agost. En aquesta data està prevista la reobertura que es podria reobrir l'equipament. Els treballs d'una inversió de 450.000 euros van començar a finals de març i acabarà en el temps previst. Un equipament que dona servei a prop de 800.000 usuaris i més de 150.000 expedicions anuals. Ara, amb la represa, que amb l'espera que reprengui l'activitat, el personal tècnic seguirà fent tasques però sense afectacions del servei. Ho ha explicat l'Ajuntament a les seves xarxes socials. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix avui una nova oportunitat per rebre consultes. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades, amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuarem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouran entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35. L'ambient continuarà encara més càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps, que ho cura tot, tot s'anirà.

Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, eso no lo hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% al primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranga de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director, Alejandro Amenábar.
0: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogó immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. Estem pendents de la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç, després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela a la part de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
3: No, aún no hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
9: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
0: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
10: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
11: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
10: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
12: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
10: Martorell va demostrar que la Roja té clac a la ciutat.
0: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu. Parlem amb Anna Freixa. Bon dia. Espanya ja té la seva segona estrella.
5: Bon dia, Marta. Sí, això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina, liderada per Leo Messi, per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
13: Sí, Milano, encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
5: I això deia Dani Olmo.
14: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
5: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
0: A Barcelona aquesta matinada prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
6: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a Plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
0: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
6: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
0: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
6: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font, on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats al govern. Raül Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
6: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
15: Com a president de la Generalitat de Catalunya,
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
7: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
6: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
0: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
15: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
0: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
6: Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
16: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
6: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
1: Notícies en xarxa.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
18: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
17: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
17: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
0: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
6: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
20: Ha anat bé, no?, segons lo pactat. A les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
6: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
21: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
6: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
0: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve. Els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat podrien estar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
23: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
22: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
23: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
22: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
0: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
24: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
25: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
24: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tancar una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
6: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
0: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
6: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
0: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
3: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
2: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
0: Passem també per Tortosa perquè Vertebra Dansa enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: costa, per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
2: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vèrtebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
3: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
4: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i, per tant, continuem treballant.
3: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
2: A banda del Mundial, estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
5: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments.

0: Es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui Badosa apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
1: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornava a Badalona perquè jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
0: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
2: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
3: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
3: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
4: No, aún no, no hemos asimilado.
5: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
1: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
6: Sí, 16 anys després del combinat espanyol, torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
1: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
7: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
8: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
1: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
7: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
1: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
7: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
1: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
7: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
1: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogó immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units. Ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa. L'escenari Bel, al Parc de Vallparadís, s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
10: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
3: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
4: No, aún no, no hemos asimilado.
5: A mí me ha semblat molt bé, ya que España ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
10: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
1: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
11: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
12: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
11: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
13: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
11: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
1: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
14: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
15: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
14: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
1: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, excelsior des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marc Cucurella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
16: Similano encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
6: I això deia Dani Olmo.
17: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
18: I al final és nostre estil també.
6: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa. I aquí a la Moncloa és on començarà la rua dels campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà als carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
1: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
7: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
19: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica. Va ser en una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
1: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
7: Dos dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
1: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
7: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
1: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
7: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
8: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Ell ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
8: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
7: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
1: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
20: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
7: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
0: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, que importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
7: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
19: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
21: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
21: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
1: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
7: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
23: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
7: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
24: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
7: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
1: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
26: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
25: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
1: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
3: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional, una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
4: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
3: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de festa tradicional d'interès nacional.
1: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
9: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi deriven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
5: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
1: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
10: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
12: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
10: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
1: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
13: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
6: És una senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
13: Vèrtebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
1: I seguim amb esports, perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Anna Freixa, bon dia de nou.
11: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molts centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau Francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició después de haber jugado con Deportivo, Granada y Alhama.
14: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera, y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer, que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
11: Doncs això és tot pel que fa als esports.
1: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 8:15, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol. Una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició catlerina que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 8:15, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó i acabarà amb un sopar a la fresca al Pa Torrat amb un petit concert. Entre les activitats avui a la plaça de l'11 de setembre també s'ha organitzat un tast de vins, un taller de pintacares i globoflexia pels patins. Una primera jornada que acabarà amb un bingo musical i gelat per a tothom. Demà dissabte continuarà la celebració amb el mateix format. La plaça de l'11 de setembre s'omplirà d'activitats gastronòmiques i música, que finalitzarà amb una sessió musical a càrrec de DJ Ygrix. Avui divendres s'inicia la segona edició del Sonateca. La festa que barreja la gastronomia i cultura comença a la Masia Can Pasqualet a les 9 de la nit, tot acompanyat de la música country de Joe Fields i la carta de sempre. Demà dissabte la música marxa cap a la taperia de Caldes, el jazz amb el jazz de Martí Brunat i Co. Una festa que engega avui i durarà un mes sencer, oferint més clientela a restaurants i una oportunitat per donar a conèixer els grups i artistes que amaneixen els sopars a la fresca. Aquest cap de setmana, de 9 a 2 del matí, Santa Eulàlia de Ronçana acull la 16a edició de la Fira del Tomàquet del Vallès. Durant el cap de setmana, la mostra té com a objectiu posar en valor la producció local, la biodiversitat agrícola i la gastronomia de proximitat a través de diverses activitats. D'aquestes destaquen les visites guiades a l'Hort de l'Espel o bé presentacions sobre recerca i sostenibilitat. Tot plegat es durà a terme a l'Espai La Fàbrica del municipi Pai. A partir del 20 de juliol, diversos carrers del polígon industrial a Borda es veuran afectats per les obres d'asfaltats. Una primera fase de millores fins al 24 de juliol als trams finals dels carrers Josep Bonastre i Borges Blanques, el de Borges Blanques fins a carrer Sardenya i un parell d'espais en aquest mateix carrer. Finalment, hi haurà una segona fase que s'allargarà l'última setmana de juliol, del 27 al 31, afectant el carrer Barcelonès entre Cerdanya i Priorat, el tram final del Garraf i el de Sardenya. A recomanar per atenció a les senyalitzacions provisionals per obres. El Servei d'Assessoria Jurídica per a Dones de Caldes ofereix la propera cita el dilluns vinent, el 20 de juliol. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten a les dones calderines. I acabem amb el temps. Avui hem tingut un cel serè durant tot el matí i ens espera pràcticament el mateix durant la tarda. Les temperatures mínimes s'han situat al voltant dels 24 graus amb una nit molt càlida. Al migdia, però, hem arribat fins als 33 graus mantenint un ambient molt càlid, especialment durant les hores centrals de la jornada. Pel que fa al cap de setmana, continuarà el temps estable i majoritàriament assolellat, amb alguns intervals de núvols durant la matinada i primeres hores del matí. Dissabte, les temperatures es mouran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, mentre que diumenge les mínimes seran molt semblants, d'uns 22 graus, i les màximes arribaran fins als 34 o 33 graus. El vent bufarà fluix al llarg dels dos dies i no s'espera precipitacions. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes recupera la Festa de la Defensa per commemorar els 150 anys de l'atac carlí que va patir el municipi. Demà, a partir de 8:15, la Font del Lleó serà el punt d'inici d'aquesta celebració, que també traslladarà part de la festa a la plaça coneguda popularment com la del Cargol, una commemoració que neix arran de la defensa de la vila davant l'atac carlí de 1873 i que es va interrompre per la Guerra Civil. Entre les activitats es troba un recorregut pels espais dels atacs carlins, un concert a l'Escola del Carme amb rigodons i contradances locals i, finalment, tallers del Ball de Gitanes. Francesc Camps, un dels organitzadors de la festa, posa en valor la fidelitat històrica de la celebració. En parla el programa d'aquesta casa, Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
2: Tingueu en compte que no és això. Nosaltres serem estrictes testimonis de la història. Hi havia dues maneres d'entendre Espanya, dues maneres d'entendre com es governava el país, i nosaltres respectarem els criteris històrics que hem trobat. En Cuspinera era d'aquí, de Caldes, i ho va escriure a la seva manera, però, evidentment, en cap moment de la recreació de la festa que nosaltres farem, farem una interpretació de bons contra dolents, en cap cas. Llavors penso que cal ser fidels als testimonis que tenim aquí, perquè Caldes es va viure així, però evidentment cal ser fidels a la història, i per tant nosaltres només interpretem una part de la història i no la jutgem en cap moment.
1: Una jornada plena de música i tradició catalana que també tindrà un moment destacat a la plaça del Marquès de Caldes, coneguda com la del Cargol, on es descobrirà la nova placa amb el nou nom, plaça del 30 de juliol de 1873, el nom original d'aquest espai. Avui engega la festa del barri del Centre Històric. A 8:15, Ricard Jiménez farà una visita guiada partint des de la plaça del Lleó

tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
2: Oh, mamma mia, mamma mia!
1: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclatura aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa, una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular, un nom que recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme, no, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradanses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 16a edició de la Fira del Tomàquet. Unes 2.600 persones han visitat l'espai de la fàbrica, on hi tenien exposats els seus productes unes 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Entre els productors es troba la Calderina Agrovitae, una empresa familiar de quilòmetre zero. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i el prestigi que té, està passant per moments difícils. Així ho admetia el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que durant la inauguració va recordar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer per facilitar la seva feina.
3: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves, i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot la urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Això ja ve un canvi. A nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Una fira que, més enllà de les activitats divulgatives i gastronòmiques, també és important per als productors, que durant el cap de setmana van vendre uns 1.200 quilos de tomàquet de proximitat. Caldes capta més de 20 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Segons l'informe publicat pel diari El 9-9, entre els municipis del Vallès Oriental que més diners han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui. Això situa el municipi com una de les viles més petites de la comarca amb un impacte proporcional més gran d'aquests fons europeus. Això es tradueix en més de 1.100 euros per calderí. Al nivell de Catalunya, la Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros als ajuts europeus recaptats per la comarca fins a 31 de març de 2026. Arrec'em Làser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després d'aconseguir la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Clubs Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouen entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35 graus. L'ambient continuarà ben càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo ves al bar.
2: No, ves a la manà que et fa tinc fora i a la ràdio.
5: Clar, ara, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes que petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I got blisters on my fingers! Everybody, rock your body.
2: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclatura aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa, una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular, un nom que recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradances i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 16a edició de la Fira del Tomàquet. Unes 2.600 persones han visitat l'espai de la fàbrica, on hi tenien exposats els seus productes unes 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Entre els productors es troba la calderina Agrovitae, una empresa familiar de quilòmetre zero. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i el prestigi que té, està passant per moments difícils. Així ho admetia el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que durant la inauguració va recordar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer per facilitar la seva feina.
3: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves, i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha un canvi. A nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Una fira que, més enllà de les activitats divulgatives i gastronòmiques, també és important per als productors, que durant el cap de setmana van vendre uns 1.200 quilos de tomàquet de proximitat. Caldes capta més de 20 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Segons l'informe publicat pel diari El 9-9, entre els municipis del Vallès Oriental que més diners han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui. Això situa el municipi com una de les viles més petites de la comarca amb un impacte proporcional més gran d'aquests fons europeus. Això es tradueix en més de 1.100 euros per calderí. Al nivell de Catalunya, la Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros als ajuts europeus recaptats per la comarca fins a 31 de març de 2026. Arrec'em Làser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després d'aconseguir la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouen entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35 graus. L'ambient continuarà ben càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

la música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría, cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclatura aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa, una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular, un nom que recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I, de fet, el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i, per tant, que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs, segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contra danses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 16a edició de la Fira del Tomàquet. Unes 2.600 persones han visitat l'espai de la fàbrica, on hi tenien exposats els seus productes unes 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Entre els productors es troba la calderina Agrovitae, una empresa familiar de quilòmetre zero. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i el prestigi que té, està passant per moments difícils. Així ho admetia el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que durant la inauguració va recordar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer per facilitar la seva feina.
3: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves, i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Això ja hi ha d'haver un canvi. A nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Una fira que, més enllà de les activitats divulgatives i gastronòmiques, també és important per als productors, que durant el cap de setmana van vendre uns 1.200 quilos de tomàquet de proximitat. Cada es capta més de 20 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Segons l'informe publicat pel diari El 9-9, entre els municipis del Vallès Oriental que més diners han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui. Això situa el municipi com una de les viles més petites de la comarca amb un impacte proporcional més gran d'aquests fons europeus. Això es tradueix en més de 1.100 euros per calderí. Al nivell de Catalunya, la Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros als ajuts europeus recaptats per la comarca fins a 31 de març de 2026. Arrec amb l'Àsser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després d'aconseguir la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouen entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35 graus. L'ambient continuarà ben càlid durant tota la jornada. més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle lógicamente que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: teorías
2: nave
1: espacial. Convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc, espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa.
4: Ui, perdó.
3: Home.
4: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la taulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de venir a buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? I a més, bueno, ells Raika, segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump? O què? Què tal? Què em diries?
4: Mira, guaita, quan... De fet, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh? Que fa els cels, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color vert, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte, exacte. Sí. Però bé... És un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda,
3: el
4: concepte d'Omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica. S'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Mm-hmm. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret, això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, sí, té una data. Mm-hmm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien. Però,
3: qui has dit que era aquest clar. Senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot, era un pilot.
3: Un pilot, pilot, un pilot d'avió de...
4: Civil, sí.
3: Civil, no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
3: A veure.
4: Roswell. Cas Roswell.
3: Ah!
4: Un granger. I tant, un
3: Els
4: granger.
3: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
3: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant.
3: Ah,
4: va dir, no era un platet volador, eh? Era un globus meteorològic.
3: Però llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible,
3: això...
4: terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell, ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no ven els diaris.
3: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte. Se
3: costava molt més de la realitat.
4: Però, esclar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
3: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort, hi ha algú que va patinar.
3: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser, és a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, guerra, pensa el context, guerra freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
3: Ara que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
3: no
4: sí,
3: volem
4: sí,
3: fer
4: sí.
3: enfadar ningú.
4: No, aquí, no, no,
3: no,
4: no
3: és la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
3: Va haver-hi feina,
4: sí,
3: darrere?
4: Sí, va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Bridge, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69. Es van
3: eren
4: analitzar...
3: oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
3: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
3: 12.000, eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
3: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
3: Que... segur que sí, i no només
4: sí,
3: el whisky,
4: sí, sí,
3: segur.
4: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
3: Ni un,
4: És a
3: eh?
4: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
3: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
3: Déu-n'hi-do.
4: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
3: En formació, no?
4: I, sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
3: El mateix govern.
4: Sí. I les feien volar, suposo, fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen doncs, que, és que ja, els píxels són massa grossos i no es veu bé.
3: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí, sí.
3: Clar, si no després hi eres i ho vas veure tu mateix, eh?
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic-Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats, eh?
3: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva.
3: Ah,
4: d'aquest cas.
3: Ep, doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
3: O... El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, i és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen malament, i borrosos, i de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és molt borrós.
3: I mira, jo fa... Escolta, fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs, eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
3: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós, però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
3: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
3: Ah, sí? Japó no
4: els altres...
3: ho tenia controlat,
4: sí.
3: Això.
4: Fixa't. En Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
3: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà. Eh?
4: No.
3: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, eh? Ja en parlarem més endavant,
4: com
3: us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
3: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien
4: exacte.
3: Vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
3: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart.
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
3: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
3: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una
4: sí,
3: mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
3: Entenc que el món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, el Mars Attacks, eh?
3: Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
5: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'humanets verds i tot això. Home, imagina't, estàs allà Sant Toni de Calonge bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida, vés a saber
3: com,
5: i la tens al davant i has de quedar bé. Més ets català, tens aquella necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
3: A veure...
5: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota una evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar-ho una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
3: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
5: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, però són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació. Això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada, però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no estaries ben bé què dir-li.
3: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans... Per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, i molt a poc, no?
5: Home,
4: sí.
5: Evidentment.
3: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí. M'entiendes?
5: És bàsic.
3: Sí, és així. Val, escolta, A part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides... Aquest, jo l'he sentit a dir
5: piràmides, i ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca, sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
3: Això.
5: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, i sol haver...
3: Tot això ho ha fet ET.
5: Pel mig.
3: Vale.
5: Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
3: Hi ha gent que especula... Són una mica execrables, vols dir, no?
5: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res, i com pot ser que algú...

0: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o a l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí, etc. No?
1: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a amuntegar pedres.
2: Sí, em costa.
1: No.
0: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
2: Home, i tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
0: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé, és de justícia dir-ho.
2: I tant, i tant. Doncs, mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Uh-huh. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què
0: passa, no?
2: A veure si passa alguna cosa. Això és com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
0: És molt difícil, eh? Jo crec no... Complicat.
2: Sí.
0: Ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament són unes antenes...
2: Unes antenes parabòliques que miren doncs les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio. No? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, que
0: té... Sí, malauradament.
2: Sí. I també tenien el Dellen Telescope Array a Califòrnia.
0: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi d'Arecibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond,
2: en una escena
0: espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan, ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar. Davant,
2: és brutal. Digue. També hi ha les imatges en directe de quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Uh-huh. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
0: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
2: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
0: havia de ser propera.
2: Sí, havia de ser bastant propera.
0: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi
2: de la pel·lícula. No. Ara bé, aquí has de pensar, quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal?
0: I
2: aquí entra l'equació de Drake. Uh-huh. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu... que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
0: Quasi res, eh?
2: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona

0: evitable.
1: Clar, perquè no tota la zona de, al voltant d'una estrella ho és.
0: No, clar, a Plutó és complicada la vida, per exemple.
1: Uh-huh, està clar.
0: Després, quants d'aquests, si són, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser
1: Clar.
0: no ho voldrien.
1: No
0: Potser
1: tots.
0: es tanquen
1: També a vegades,
0: i no diuen.
1: per lo que s'ha d'escoltar, no?
0: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se? Vale.
1: I què
0: Doncs,
1: sortia?
0: no, no, no, és clar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu
1: Clar.
0: vulguis, però és clar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers
1: És a dir,
0: de planetes amb
1: o
0: vida.
1: sigui, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
0: Ah, exacte, però
1: Clar.
0: pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, és clar, s'està atenuant. Vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si no, si va ser el 1906...
1: 19 anys, sí.
0: 119 anys. És a dir, ha arribat aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc. En la
1: la
0: nostra
1: distància
0: galàxia
1: còsmica és molt poquet, sí.
0: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
1: En qualsevol
0: i
1: cas, si n'hi ha, han
0: sí,
1: de
0: sí.
1: quedar molt lluny, no? I,
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: molt
0: sí, sí.
1: difícil que puguin arribar perquè la llum té una velocitat limitada, no?
0: Ah, exacte. Aquí hi ha l'O.
1: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
2: Home, és un
1: hit.
2: Superclàssic, a l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell, això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I, bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on, durant molt de temps, sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, s'havia trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que
1: veus?
2: M'ha cridat l'atenció.
1: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe, bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
2: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'àlien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable, i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent, sucant i pa,
2: sí.
1: Amb aquest tema.
2: Sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit de coses.
0: De dibuixos, d'esquemes. Sí, sí.
1: Esquemes,
2: senyors Molal i Cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia
1: del xèrif.
2: He vist això, i diuen, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res.
1: Res, eh?
2: Que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no els...
1: Ah, jo ara t'anava a dir, ara t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
2: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
1: sempre
2: corbata negra, amb unes ulleres de sol...
1: Són enterramorts,
2: sí,
1: o què
2: que
1: són?
2: Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. M'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada,
2: per
1: cert, si ens escoltes...
2: Sí, tot el respecte.
0: Sí, tot el respecte.
2: Tot el respecte infinit cap a Letizia.
0: Ah, exacte.
2: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com el... Es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió OVNI, d'això, on si veus un OVNI, apareixerà un... Encara que estiguis a... Això em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
2: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur que les històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
0: Mira.
1: Jordi, seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
0: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
0: doncs mira,
1: perquè em sembla que alguna cosa hi ha.
0: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar. És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
1: o sigui,
0: que
1: és el
0: algú
1: primer
0: les trobi.
1: Objecte humà, no?, que surt del sistema solar. Això té molt de mèrit,
0: exacte,
1: diguem.
0: Exacte, el 1977. Fixa't si estan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament
1: Uf.
0: Un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do,
0: molt...
1: eh?
0: Una
1: Clar, ja quan
0: distància
1: et poses
0: bestial.
1: nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
0: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida.
1: Uh-huh.
0: Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de
1: no
0: vinil.
1: No sabia que era d'or.
0: Sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això?
0: Sí. Són dues grosses. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas
0: doncs,
1: anar? Perquè, clar, on el poses?
0: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap. No els entenc. És impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar,
0: perquè...
1: si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
0: ingeroglífic,
1: sí. No sé, un ésser extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
0: Mica... Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen. Ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha unes altres que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Però bueno, dins del disc hi ha gravats, en 55 idiomes, hola. Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes, el català evidentment no hi és.
1: Oh,
0: no fos
1: llàstima.
0: Cas, no fos cas. També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry... o el petó d'una mare. Per
1: clar,
0: exemple,
1: però tot
0: clar.
1: Això, per una diguem-ne, una raça o una espècie de terrestre, pot
0: sí,
1: sonar
0: sí,
1: com
0: sí.
1: un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells
0: o
1: el poden
0: orelles,
1: percebre,
0: és...
1: no? Clar, no ho sabem.
0: Sí, exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
0: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
0: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí, sí.
0: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No en sabia prou.
1: Clar,
0: no hi ha
1: tot
0: cap
1: això,
0: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan, un dels que hi va ser al darrere d'això, i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal, sí o sí, o diguem-ne, cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc...
0: Sí,
1: que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de les
0: estan fets
1: de les
0: en aquest
1: matemàtiques,
0: sentit.
1: No?
0: Sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
0: Ho ets, perquè...
1: Ho ets,
0: això...
1: en formes part, ets
2: bueno,
1: un dels...
2: Bueno,
0: sí.
2: Clar, podria...
1: Supernumerari.
0: Sí.
2: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
0: Ah, jo, estàs en un centre de poder, tu.
2: Sí, bueno, una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada... dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor? Governen el món i això és l'únic que els hi surt?
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
2: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona. O de...
2: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
2: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això que són els aliens els que ocupen, diguem, els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. Aquí el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no
1: hi havia
2: sempre
1: caigut,
2: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
2: Però hi ha una que m'encanta i potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Home,
2: que té moltes vessants, però una és, han arribat aquí uns, en algun moment de la humanitat,
1: van arribar
2: aquest. Uns...
1: Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Sí, poses una mica
0: jo m'ho imagino rèptils amb una màscara humana.
2: Té moltes variants, O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils. S'han transformat en humanoides.
1: No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
2: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno, són
2: de la nostra...
1: com els de la sèrie, no? Els de UB.
0: Té un borrotxato.
2: Hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
0: hauria de fer anar...
1: No m'ho pregunto
0: gaire,
1: però...
0: La temperatura de les cases seria clau, perquè si van a baixa temperatura només tindran femelles, no?
2: Sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant.
0: A veure.
2: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
0: La hibridació existeix.
2: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. En tot cas, és complicat perquè...
1: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
2: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. Això no sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual potser aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria. Estem governats per gent amb...
1: Clar,
2: ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, Donald Trump
2: el
1: estaria
2: tema
1: aquí, diguem.
2: Sí.
1: Uh-huh. Entenc.
2: Aquí, punt a favor dels reptilians.
1: Un minipunt. Està bastant bé,
2: després,
1: sí.
2: Després hi ha uns temes més socials. Els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials... Vull dir que, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten... La regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, els deixen bastant mal lloc, perquè, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, és una pregunta que...
1: Que o sigui,
2: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra de la humanitat.
2: Tot porta a pensar que són uns governants...
1: Ja.
2: Sí, sí, tot porta a pensar que són uns governants una mica lamentables, eh?
1: Ja. Ja.
2: Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, o la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem,
2: O no
1: ho sé, ja ho veurem. Pot ser. És interessant, realment hi ha molta literatura al respecte.
2: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
1: sí, però
2: que no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
0: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. I potser algun test d'ADN galàctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclatura aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa, una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular, un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradances i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 16a edició de la Fira del Tomàquet. Unes 2.600 persones han visitat l'espai de la fàbrica, on hi tenien exposats els seus productes unes 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Entre els productors es troba la Calderina Agrovitae, una empresa familiar de quilòmetre zero. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i el prestigi que té, està passant per moments difícils. Així ho admetia el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que durant la inauguració va recordar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer per facilitar la seva feina.
3: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves, i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Això hi ha d'haver un canvi. A nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Una fira que, més enllà de les activitats divulgatives i gastronòmiques, també és important per als productors, que durant el cap de setmana van vendre uns 1.200 quilos de tomàquet de proximitat. Caldes capta més de 20 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Segons l'informe publicat pel diari El 9-9, entre els municipis del Vallès Oriental que més diners han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui. Això situa el municipi com una de les viles més petites de la comarca amb un impacte proporcional més gran d'aquests fons europeus. Això es tradueix en més de 1.100 euros per calderí. Al nivell de Catalunya, la Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros als ajuts europeus recaptats per la comarca fins a 31 de març de 2026. Arrec amb l'Àsser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després d'aconseguir la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouen entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35 graus. L'ambient continuarà ben càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada, altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la loteria de Nadal?
2: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
3: Bon dia.
2: Aviam, aquí el que tots volem saber és: el coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
3: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
2: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo 2 vegades a la vida amb el mateix número.
3: Uau, això és tenir molt de sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
4: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
2: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
3: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o, buah, no m'arrisco ni de conya?
4: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
3: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
4: Uf, aviam, fem que cada granet pesa 1 gram.
2: 2 mil·ligrams, no?
4: Podria ser, sí, no sé.
2: Un gram és molt.
3: Un gram és molt per un gra d'arròs?
2: Sí, home, un gram.
3: Ah, no sé. Sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa. Si fos un gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
4: Correcte, sí.
3: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
2: No ho sé, mil·ligrams.
3: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
2: 2, 3, no ho sé, eh? Més o menys.
3: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
4: No, em semblen pocs. Ara em...
3: És veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
2: Clar.
3: És de...
4: Sí, sí, sí.
2: Són mil·ligrams, 600 mil·ligrams.
3: 0,6 grams.
4: Clar, clar, un gram.
3: Clar, clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
5: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
6: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
7: Jo digo que ha d'haver-hi uns al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
8: Creiem que hi ha 29.327.
9: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha 1 quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
10: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
11: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
12: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
13: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
14: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
15: Des d'aquí, Sertit, creiem que un gram no pesa ni 10, 0,05, jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia, i, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns que 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs, que seria el meu càlcul aproximat.
16: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
17: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30.500 i llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
4: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
3: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant, ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
2: clar,
3: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
2: Divideixes entre 50.
3: Exacte, i llavors després ja veuràs quan val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
4: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
3: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
2: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
4: Vinga, fem la prova.
3: A veure, tu compta'ls bé, eh?
4: Sí, això sembla quirúrgic, eh? Es compto, eh? 47, 48, 49, 50... Vale. Vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
2: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
3: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si... Per exemple, dividim 1.000 entre 0,02. A veure, ajuda'm amb això.
4: No, ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000,
3: vale,
4: 50.000 més o menys.
3: Vale.
4: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000, posem 50.000.
3: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
2: Que ens toqués la loteria.
3: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000. Imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
2: Uh-huh.
3: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
4: Uau!
2: Sí, només... O sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
3: Exacte.
4: Jo aquí veig molt arròs. Vull dir, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca. Vull dir...
3: Clar, sí. De fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com si diguéssim, no?
2: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
3: Vale, clar, ara podríem dir...
2: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
4: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
3: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
2: aviam,
3: em tornarà
2: si rasques
3: diners...
2: més, exacte.
3: Exacte.
2: Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
3: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre, o sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, vale, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
2: El 5,
3: podríem,
2: no?
3: Dir els 5 primers.
4: Sí. Jo, dels premis de la loteria, mai ho he entès.
3: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
2: Vinga, som-hi.
18: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
19: Doncs més de 40 anys, o sigui, això no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
18: I quan fa que hi treballes?
19: Doncs jo aquí, entre l'estany que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
18: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
19: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
18: Que no està gens malament, no?
19: No, i tant.
18: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
19: Vale, doncs...
18: Quants premis grossos hi ha?
19: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis. Vale? Aleshores, pues, bueno, en aquesta escala n'hi ha dos premis de segona categoria, n'hi ha els premis de tercera, els de quarta, vale? I després bueno, n'hi ha les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros. Vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi, com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
18: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
19: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal, i diu que això de que és més fàcil que caigui un llamp i aquestes coses, però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi ha guanyadors cada any, o sigui que...
18: I veneu il·lusió.
19: Sí, i tant. Això...
18: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
19: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha, que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
18: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
19: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
18: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
19: Vale.
18: Que vagi molt bé el dia.
19: Gràcies a vosaltres.
3: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veurem l'ús sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
4: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
3: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
2: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. L'està en debat, si ja hem arribat als 100.000 o no.
3: Vale.
4: Una cinquena part de Sant Cugat. Hem d'anar a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
2: Vale, aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
3: Vale, doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar... I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana i et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't, que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dona el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
2: Vale.
3: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
2: Oh, depèn d'on aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
3: Exacte.
4: I agafem, sí que el troba. I agafem els censats, perquè no s'hi van a tornar el llibre clar, el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
3: clar, clar,
4: la població
3: allà...
4: es multiplica.
3: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
2: Clar.
3: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea de què volen dir aquestes probabilitats de nombres grans.
2: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
3: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió que contrarresten les matemàtiques, però...
4: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre i així li donem sentit doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
3: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica... O sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com... tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
2: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
4: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
20: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
21: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: Ràdio Caldes, 107.8. La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
2: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
0: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem dels tapets?
4: 100%.
0: Museu particular.
3: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes, però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
3: No, però és a dir...
4: No, però perquè és fàcil logísticament, és
3: exacte,
4: a dir, només
3: exacte,
4: això és el que vull dir. Necessites l'agulla, en canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
3: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
4: Penélope. M'encanta, Penélope.
3: Bueno, clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no? amb aquell famós tapís que feia i desfeia. No? En aquest primer moment... Es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que per tant

0: estaven destinades, no? També perquè doncs, evidentment es triguen més hores a fer determinats dissenys i de més, estaven destinades o tenien un preu més alt i per tant qui les comprava eren les classes altes, no? Les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar en part absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això per exemple a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen emmoquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan, no, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, ho foten a la rentadora i després ho tornen a posar aquella estora allà, i no han de... I jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 són una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desarrollismo comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no? com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
1: Ah,
0: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no?
1: Vale.
0: O un sofà llit es podia veure malament. perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit,
1: ja.
0: Bueno, doncs, ja. Saps, l'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura, aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells nous aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? Per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
1: Maca,
0: decorada i de més, no? I de fet tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment, on veiem doncs això des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la
1: de la
0: tele, o el quadre, no, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant que estava sempre darrere del no, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
1: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
0: Les dones. Antes de almacenar.

0: martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs no havia pogut sortir a jugar. I curiosament totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts, no? Sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors, i després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals, coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí, mira, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Però ja està bé,
1: una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxet, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat. Vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra. És a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, i la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça teixint de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercat, tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, ara ens tirarem una mica de floretes. Tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir, i s'hi fan espais expositius durant uns dies, i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any, hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. I recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar les dones de l'Espluga per fer alerta més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia molt moltes dones ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: nación, ya estoy organizando mi batallón. Batallón de modistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo.
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure, no, és que gràcies a aquestes padrines totes i tots ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclatura aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa, una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular, un nom que recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradanses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Aquest cap de setmana, Santa Eulàlia de Ronçana s'ha omplert de vermell amb la 16a edició de la Fira del Tomàquet. Unes 2.600 persones han visitat l'espai de la fàbrica, on hi tenien exposats els seus productes unes 15 parades de pagesos, productors i productores d'arreu del país. Entre els productors es troba la Calderina Agrovitae, una empresa familiar de quilòmetre zero. Una festa gastronòmica impulsada per un sector que, tot i el prestigi que té, està passant per moments difícils. Així ho admetia el conseller d'Agricultura, Cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que durant la inauguració va recordar la importància del sector primari a Catalunya i l'aposta que s'ha de fer per facilitar la seva feina.
3: Primer de tot, com a país, hem de decidir si volem apostar pel sector primari i pel sector agroalimentari. El primer sector de l'economia, sense pagesos, ens anem tots cap a casa. Per tant, primer de tot, el país vol defensar els seus agricultors, sí o no? Sí. Doncs llavors anem a ser coherents i no anem a fer 40.000 normatives, 40.000 lleis que impacten i dificulten i posen més traves, i posen més tràmits a l'activitat del dia a dia. Per tant, l'activitat primària ha de ser una prioritat de país i, per tant, i a les altres normatives, fins i tot l'urbanística, que se subordini a l'activitat primària i no al revés. Per tant, això hi ha d'haver un canvi a nivell Brussel·les, a nivell Espanya, a nivell Catalunya. Per tant, això primer de tot és una prioritat. I a partir d'aquí, que els recursos públics de la PAC, que en tenim, del desenvolupament rural, doncs que vagin en aquesta direcció.
1: Una fira que, més enllà de les activitats divulgatives i gastronòmiques, també és important per als productors, que durant el cap de setmana van vendre uns 1.200 quilos de tomàquet de proximitat. Caldes capta més de 20 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Segons l'informe publicat pel diari El 9-9, entre els municipis del Vallès Oriental que més diners han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui. Això situa el municipi com una de les viles més petites de la comarca amb un impacte proporcional més gran d'aquests fons europeus. Això es tradueix en més de 1.100 euros per calderí. Al nivell de Catalunya, la Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros als ajuts europeus recaptats per la comarca fins a 31 de març de 2026. Arrec amb l'Àsser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després d'aconseguir la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Clubs Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. El cap de setmana ha estat marcat pel domini del sol, l'estabilitat i unes temperatures ben elevades amb un ambient clarament estiuenc. Avui continuem amb una jornada de cel serè i molta calor. Les temperatures es mouen entre els 29 graus de primera hora i els 35 graus de màxima durant la tarda. No s'espera cap precipitació. De cara a demà, les temperatures es mantindran molt altes, amb una mínima de 22 graus i una màxima de 35 graus. L'ambient continuarà ben càlid durant tota la jornada. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.